0: decir que no.
1: A més, amb una sessió exclusiva de DJ Amable. Primer festival Arrels Sonores. Aconseguís la teva entrada a intromusica.com.
2: En la chatarrería global Ecometal compramos baterías, placas